0: Bon dia. La comunitat valenciana, segons l'últim informe PISA, que mesura i compara el rendiment dels sistemes educatius de quasi un centenar de països, cau en totes les competències avaluades després de la Dana, situant al nostre territori com l'autonomia amb pitjor resultat en lectura, matemàtiques i ciències, i sols es col·loca per davant de Ceuta i Melilla. El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, assegura que aquest resultat és fruit, diu, de les polítiques educatives aplicades en la nostra comunitat pel govern del Botànic.
1: Un problema nacional agudizado en la comunidad valenciana por el lamentable gobierno del Botànic y su política educativa. Por eso, nada más llegar al gobierno, en julio de 2024 hicimos las primeras modificaciones, justo en la misma línea que denuncia el informe PISA.
0: I les línies C1 i C2 de Rodalia estan registrant retards 8 de maig a causa d'un robatori de cable que afecta la senyalització entre les estacions de València, Estació Nord i Alfafar Benetússer. Segons ha informat Adif, s'està treballant per a reposar el material sostret com a més prompte possible. La línia C1, recordem, uneix la ciutat de València amb Gandia, mentre que la C2 a València amb Xàtiva i Moixent. I els bombers han donat per controlat un incendi de vegetació rural muntanyenca, en el qual s'ha arribat a comptabilitzar fins a 4 focus en la zona de Vinicili, en el municipi de la Vall de la Gallinera. Un dels focus ja està totalment extingit, mentre que els altres 3 localitzats al Patró, Benissavia i Pego estan estabilitzats. I a València, el conseller d'Agricultura i Pesca es reuneix a les 11:30 amb els presidents de les confradies de pescadors de la comunitat.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: ¿Sabes ese momento en que la bolsa de basura pesa tanto que se abre por debajo? O cuando la sábana bajera se sale de una esquina. O cuando no encuentras el mando de la tele y aparece justo donde ya habías mirado 3 veces. Bastante complicada es ya la vida como para complicar también la forma de contártela. Por eso, a partir de septiembre, Marta García Ayer nos acompaña para seguir analizando la actualidad con espíritu crítico y un enfoque claro en la nueva temporada de La Brújula. Onda Cero, tu radio.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años, gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar, más oportunidades para cada familia, más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Els alumnes valencians en la cua en matemàtiques, ciències i lectura, segons l'informe PISA. Bona vesprada, sols tenim per davant a Ceuta i a Melilla en este famós rànquing internacional, però la caiguda és estrepitosa. No és la primera vegada que el nostre territori baixa de posició en este rànquing. Els alumnes valencians han empitjorat en les tres disciplines, però especialment en lectura. És el nostre tema de portada que ampliem junt a altres de l'actualitat de la jornada. Fem una ullada especial a les previsions de l'horatge, on la calor avui és la gran protagonista. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. Com es dèiem, la comunitat valenciana es troba a la cua quan el rendiment dels seus alumnes en les competències de ciències i matemàtiques, en tots dos casos sols per davant de Ceuta i Melilla, i en lectura per davall de la mitjana nacional de la OCDE i de la Unió Europea. Ramon Pérez.
3: Així es desprèn de l'últim informe PISA, que mesura i que compara el rendiment dels sistemes educatius de quasi un centenar de països. El portaveu de la Generalitat, Miguel Barrachina, assegura que este resultat és fruit de la reforma de la LOMLOE, impulsada per Pedro Sánchez, i de les polítiques educatives també aplicades a la comunitat pel govern del Botànic d'Esquerres.
4: Un problema nacional agudizado en la comunidad valenciana por el lamentable gobierno del Botànic y su política educativa. Por eso, nada más llegar al gobierno, en julio de 2024 hicimos las primeras modificaciones, justo en la misma línea que denuncia el informe PISA.
3: A l'oposició, Compromís acusa el govern del PP de no fer autocrítica i de maltractar l'educació pública valenciana. Joan Baldoví.
5: Jo el que faria realment, si fos un govern responsable, és que davant d'aixes xifres veuria què he estat fent jo estos tres anys i pico que porte governant. He donat més recursos a l'educació o li n'he llevat? Spoiler, li n'han llevat. S'ha maltractat l'educació pública valenciana durant tots aquests anys.
3: Este informe PISA adverteix també que les pantalles han deteriorat el rendiment acadèmic global, sobretot pel que fa a la lectura.
2: Precisament a un dia de l'inici de curs escolar en la comunitat valenciana, el govern valencià ratifica avui en un ple extraordinari la pujada salarial per als docents pactada amb el sindicat JAMPE i CESIF per al professorat no universitari, que començarà a rebre 75 euros més en la seva nòmina aquest mes de setembre fins a completar l'increment de 200 euros compresos al gener de 2028.
3: Esta inversió forma part, segons ha detallat el portaveu Barrachina, dels més de 3.300 milions d'euros que la Generalitat es va comprometre a incloure al seu pressupost. Preguntat Barrachina per les reivindicacions de la resta de sindicats que no van aprovar aquest acord salarial i que mantenen, de fet, la possibilitat de tornar a la vaga, ha insistit el portaveu de la Generalitat en l'esforç que està fent el govern valencià per a millorar les condicions dels docents.
4: Todo el respeto a cualquier movilización que quiera convocar nuestros profesores, pero no existe ningún gobierno autonómico que haga un mayor esfuerzo por sus docentes salarialmente, con aumento de plantilla, rebajando ratios, dándoles libertad educativa y facilitándoles la climatización de las aulas.
3: La Generalitat també ha aprovat 6 dies lliures per als docents i el dret a la desconnexió digital, mesures que s'aplicaran a tot el personal de l'educació pública i concertada. Demà dimecres a les 10 del matí, els sindicats que mantenen oberta la possibilitat de tornar a la vaga, que són l'STPB, Comissions Obreres i UGT, tenen previst concentrar-se coincidint amb l'inici del curs als centres educatius de tot el territori valencià.
2: Per la seva banda, el sindicat CESIF, que sí, ha afirmat aquesta pujada salarial aprovada pel Consell, ha exigit a la Consell a concretar un calendari per a reprendre les negociacions i agilitzar els punts, diuen, referents a les ràtios o la inclusió. José Seco és el president de CESIF Educació en la comunitat.
6: Tiene muchos retos porque hay muchos flecos en la negociación que no se cerraron el curso pasado y por lo tanto CESIF, sin dejar de lado ninguna reivindicación, vamos a seguir trabajando en aspectos como la climatización, la bajada de ratio, el tema de recursos para inclusión.
2: El sindicat també ha dit que demanarà la suspensió de classes en aquells espais escolars que superen

0: els 27 graus. I no deixem de parlar d'educació perquè investigadors de les universitats de València i Alacant i el CEIP L'Albereda de la ciutat de València reclamen reforçar l'educació sobre riscos naturals després de la Dana del 24. Un estudi elaborat amb la participació de 260 alumnes de centres valencians revela que molts estudiants desconeixen tant les causes de les inundacions com els protocols bàsics d'autoprotecció. Amparo Sánchez.
1: Els investigadors aposten perquè hi hagi una alfabetització geogràfica, que els alumnes coneguen el territori en el que viuen, així com també les experiències de risc que hagin patit els seus familiars per aprendre consciència de la importància d'adoptar mesures preventives. Jorge Olcina, un dels autors de la investigació, aposta per mesures senzilles que ajuden a entendre, per exemple, les alertes.
2: Para que la gente lo entienda, en forma de semáforos, por ejemplo, la educación también en las casas sobre estas cuestiones de riesgo. No se trata de implantar nuevas asignaturas, pero sí en algunas de ellas dedicar un pequeño módulo, algunas horas, a explicar dónde se vive, que vivimos en territorios de riesgo, qué hacer en caso de que se produzca un aviso.
1: D'esta forma que entenguen com conviure amb les conseqüències que poden provocar els diferents fenòmens meteorològics i que sobretot sàpien com protegir-se i com protegir els altres per evitar-les.
3: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins el 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
0: La coordinadora valenciana de ONGD alerta amb motiu 8 del Dia de les Persones Cooperants de l'augment de les restriccions a les entitats i la caiguda del seu finançament. Unes mesures que asseguren estan afeblint la seva capacitat per a defensar drets i acompanyar a comunitats.
1: Reiterem que també els està perjudicant el tancament progressiu de l'espai per a la participació de la societat civil i l'avanç de les polítiques i discursos contraris a la solidaritat. Segons la cooperant valenciana, Llanos Rodríguez, estos canvis compliquen la seva labor, per exemple, en zones d'Orient Mitjà o Llatinoamèrica.
4: Que países en los que estamos cooperando están implementando, en algunos de ellos, legislaciones, implementando leyes que dificultan la labor de cooperación que hacemos en estos países. Si lo conjugamos con los discursos de odio y los discursos contra la cooperación que se están dando en nuestros países, hace muy difícil el trabajar en cooperación internacional.
1: Raquel Ferrando, cooperante y directora técnica de Fundació per la Justícia, afirma que en algunos casos es posen risc als cooperants.
5: Hay situaciones de seguridad que es difícil afrontar porque no hay tampoco instituciones en terreno muchas veces de apoyo y se sienten ahí esa soledad de las personas cooperantes. Si muchas de ellas deciden volver, resulta complicado por la situación contractual, por la situación de derechos, es muy complicado que consigan una alternativa.
6: Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
0: En pàgina de successos, la investigació pel robatori de gran part del tresor de Villena avança mentre la Guàrdia Civil manté l'operatiu per a localitzar els responsables i recuperar les peces sostretes.
7: El robatori, com és el mes d'agost al Museu de Villena, va ser perpetrat per tres encaputxats que en només 4 minuts es van endur bona part d'esta col·lecció considerada una de les més importants d'Europa de l'edat de bronze. El coronel cap de la comandància d'Alacant, Francisco Poyato, demana prudència i discreció per a no perjudicar les investigacions.
8: Toda la investigación está en marcha y tenemos que ser muy prudentes a la hora de trasladar datos. Para nosotros constituye una prioridad.
0: En quant a l'oratge, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat per avui la vista aranja per temperatures que poden arribar als 40 graus en el sud de la província de València i 39 en el litoral. També hi ha vist groc per temperatures de 36 graus al litoral d'Alacant, interior nord de València i litoral i interior sud de Castelló.
1: Segons el cap de climatologia de la Universitat d'Alacant, Jorge Olcina, no es tracta d'una situació de risc, però poden produir-se rebentades tèrmiques.
2: Como sabemos que hay tanto calor acumulado en superficie, especialmente en el agua del mar, cualquier pequeña inestabilidad puede desembocar, como ya hemos vivido en semanas anteriores, en la formación de núcleos activos, de reventones, de fenómenos que movilizan mucha energía, intensifican el viento, intensifican la lluvia y por tanto se convierten en fenómenos peligrosos.
0: Arribem així a les dos. Adeu.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Suspendemos

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui emitint en directe des del CEIP Tomàs de Montanyana de València. La tornada al col·le ja és una realitat i demà, dimecres 9 de setembre, les aules de tota la Comunitat Valenciana van a tornar a omplir-se de vida. Andrea Gut, molt bona vesprada, companya.
2: Molt bona vesprada, companya. Sí, més de 800.000 alumnes començaran progressivament i ser nou curs així a aquest centre que avui ens acull a València. També ho tenim tot preparat per rebre'ls. Ens contaven que estaven els professors preparant ses taules i ses aules, i encara que els xiquets i xiquetes sí que arriben demà, encara que hem vist alguns que estaven en ses escoletes, que no paren, el professorat, com diguem, ja fa dies que treballa preparant ses aules, organitzant els materials, planificant totes ses activitats i deixant-ho doncs tot a punt per a que aquest primer dia siga especial i el puguen recordar per sempre.
1: Així és, i sobre ixe curs que en res comença, tindrà, això sí, 179 dies lectius, i entre les novetats destaca, per exemple, el canvi en l'ús de la tecnologia. A primària, les tauletes deixen de ser el material curricular principal i tindran un ús més limitat i complementari, mentre que els llibres de text i els materials impresos recuperen protagonisme. Anem a veure-ho tot en la jornada, parlarem dels projectes interessants que té també aquest centre educatiu, i en un inici de curs que, com saben, comença després de, abans d'acabar l'estiu, protestes del sector educatiu que encara es troben latents i que també van a marcar pues, esta tornada a les aules. Hem sabut que el 12 de setembre hi ha convocada una manifestació per la vesprada a les tres capitals de la província, en la que participaran alguns dels, de les organitzacions sindicals. Algunes d'elles mantenen que potser reprenguen vagues educatives, altres no tant, perquè recordem, aquesta setmana el Consell aprovarà la primera pujada salarial per als docents de l'educació pública no universitària. Doncs de tot això anem a parlar, precisament de les plantilles, de la climatització dels centres educatius, dels salaris, de les ràtios. De tot parlem de seguida, però, companya, avui també volíem centrar-nos no només amb les normes, amb els llibres, a les tauletes. També volem saber com viu la tornada a l'escola des de dins, pues, les famílies, els professors, els alumnes, tots.
2: Sí, el de tots els anys, no? Quines ganes tenen els nostres alumnes de retrobar-se amb els amics, què és el que més il·lusió els fa, què és el que menys, també, hi ha que preguntar-ho, com afronten els pares i mares aquest nou curs amb horaris, motxilles, material escolars i noves rutines, deixant a banda la piscina, la platja i les joguines, almenys pel matí, i mirant encara més arrere què recorden, no? Els nostres iaios i iaies d'aquests primers dies d'escola, si comencem, comencen amb moltes ganes, o si també creuen que van a trobar a faltar, no?, els seus nets i netes pel temps que han passat amb ells aquest estiu. Així que comencem aquest viatge per tres generacions. Primer escoltem, si et pareix, companya, la veu dels xiques i xiquetes, qui són i com porten aquesta tornada al col·le.
3: Aleja, dos, Gonzalo, tres, olvidate, Almudena, cinco, Ávila Bella, mañana, de jugar, Diana, cuatro, mañana, ICM,
4: Lucía, siete,
5: soy mayor,
6: al final de los ríos,
7: a mis amigos,
8: Blanca y Lucía,
9: vacaciones, porque se van a viajes y a la piscina y a la playa.
10: Es Ana, tiene tres años y va a ir a Giner también ya. Ya mañana va a Giner, a primero de infantil.
11: No, yo voy a segundo de primaria, ella primero de infantil. Pero la acompañaré a la puerta.
2: Ai, que bonic, eh?
1: Menudetes i menudets, sí, que estan, pues, amb moltes ganes, sí, no? I acompanyant-se uns altres.
2: Sí, i una xiqueta que ha tingut que presentar a la seva germana perquè encara era molt menuda per parlar per la ràdio, però ahí estan juntetes en aquesta tornada al col·le. Estos són els més menudets, però alumnes un poc més majors, com per exemple Lorenzo, no tenen tantes ganes de començar, tot i a què dir-ho.
12: Ahora mismo no estoy tan emocionado porque odio el cole, por lo menos en mi colegio, que son a veces un poco estrictos y hay profesores que no le gustan a nadie. Bueno, no tengo mucha gana, pero lo que más me apetece es ver a mis amigos y por lo menos ver a mi tutor, que nos cae bien a todo el mundo.
1: Molt exigents, bueno, sí, estos alumnes, estic veient ja de molt menuts, que al col·le es va aprendre a fer amics, sí, també, però sobretot a aprendre.
2: Sí, després ho passen genial, segur, sobretot al pati, com ens contava Lorenzo. Ara és el torn dels pares i les mares,

0: I quan són les 3 menys 10 minuts, ens acompanya tota una taula de grans professionals, ningú millor que ells, per a donar-li la benvinguda demà a l'inici del curs escolar. Així, al meu costat, m'acompanya precisament la directora del centre, Imma Ferrandis, que ve acompanyada del secretari del centre, de Josep Ferrandis. Molt bona vesprada als dos, com esteu?
1: Hola, bona vesprada.
2: Què tal, bona vesprada.
0: Gràcies per acollir-nos en el vostre centre. I precisament ens acompanyen també Vanessa Muñoz i Pau Sanvalero. Elles dos, bueno, pues són representants de l'AFA, l'Associació de Familiars dels Alumnes d'este col·legi. Vanessa, Pau, com esteu? Benvingudes.
3: Hola, bona vesprada.
0: Ara comentarem precisament també amb vosaltres com s'inicia este curs, però primer a Imma, com a directora d'este centre, que de fet ens han contat és el primer any com a directora, després de 15 anys a este centre educatiu. Imma, sé que no està en el guió, però com estàs? Com esperes pues, viure este inici de curs, més especial que ningú, no?
1: Sí, a veure, amb molta il·lusió, moltes novetats per a mi en especial, però bueno, pues, amb tota la responsabilitat que puga ser.
0: Clar que sí. Andrea, tira-li.

0: Sí, bueno, és que clar, de no res s'aprèn a la taula, però és el que té la tornada al col·le, no? No sé com s'han viscut, Imma, pues, els dies previs, no?, d'organització interna, de reunions, preparació, abans de tota la incorporació de tota la tropa, de tot l'alumnat.
1: Doncs per al professorat el curs comença molt abans que per a l'alumnat. Des del dia 1 hem estat immersos en claustre, reunions i preparació d'aules i altres espais. Aquest període és clau per a dissenyar les programacions adaptades al nou marc legislatiu, coordinar els horaris i posar-ho tot a punt per a que quan entren els xiquets i les xiquetes troben un entorn acollidor, segur i motivador.
2: I en quant a Imma, els programes i projectes pedagògics que es van a desenvolupar ací, al vostre centre, al CEIP Tomàs de Montanyana, o que es porten desenvolupant, quins podríem destacar? Perquè sobretot este programa és un poc reflexe del que es fa dia a dia en tots els centres, però ho estem en este.
1: Aquest curs posem especial interès en la comprensió lectora i en el nostre projecte lectoescriptor. Anem a consolidar també el nostre pla digital de centre. Reforcem la nostra comissió de benestar i convivència. Implementarem dinàmiques de mediació entre iguals i patis inclusius. A més, comptem amb els plans de transició entre etapes, infantil primària, primària secundària i el programa de llengües vehiculars.
0: I no sé què és el més important a tindre en compte en este primer dia d'entrada de l'alumnat, no? Perquè imagine que hi ha coses que no es poden passar per alt, no? Que són importantíssimes i que han d'estar a punt.
1: Sí, el primer dia és una barreja d'emoció, de nervis, de reencontres. Per a l'alumnat de 3 anys organitzem un període d'acollida escalonada per a oferir una adaptació progressiva i respectuosa amb els seus ritmes. En primària la jornada es centra en la recepció i dinàmiques de grup per a trencar un poquet el gel i per a tot l'alumnat nouvingut i tindre un sentiment de comunitat a l'aula. No ens oblidem del nostre alumnat també de l'aula UECO, CIL, que necessita igualment el seu acompanyament dels mestres especialistes en aquests primers dies.
2: Ara parlarem amb Vanessa i amb Pau, però abans acabem amb tu, Imma, parlant d'aquesta relació amb les famílies al voltant del nou curs. Com és aquesta relació?
1: Pues a les famílies demanem que confien en el nostre equip docent. L'educació és una tarea compartida entre escola i casa i les portes del nostre centre estan sempre obertes a mantindre un diàleg fluid i constant. Les famílies poden estar tranquil·les, estem preparats personalment i professionalment per a desenvolupar un curs escolar enriquidor. Comptem amb l'arribada a temps de tots els recursos humans per a oferir una resposta individualitzada des dels primers dies i que l'alumnat es pugui sentir segur i ple durant aquest curs.
0: Bueno, preguntem també als pares, no?, que són igual d'importants en aquest procés, en aquest inici de curs, així que pues a elles, a Vanessa Muñoz i a Pau San Valero un poquet, com afronten, no?, aquest inici de curs?
3: Pues l'inici de curs sempre és molt intens, amb molt de treball, i és difícil per a nosaltres, que pues en realitat treballem fora, fer-ho tot al mateix temps, organitzar tot el que és l'AFA i després, a més, treballar és complicat. Però pues, normalment és, el setembre és complicat, tots els pares, les mares, totes les famílies estan
2: un poc nerviosets,
3: un poc,
2: no?
3: Nerviosos, sí, clar. Estan nerviosos per l'incertidumbre, no? Hi ha una incertesa de què va passar, quins són els professors nous, sí, on aniran els xiquets, quina classe van agafar. I
4: des de l'AFA el que intentem és ajudar especialment en aquests primers dies, en la conciliació, estem organitzant activitats que permetisquen als pares també afrontar aquestes primeres setmanes, les vesprades de setembre, igual que fem les vesprades de juliol. I en aquest centre tenim la sort de comptar en una bona coordinació i en una relació excel·lent en l'equip docent. I això és un avantatge per a tots.
0: Avantatge. Bueno, Al secretari autonòmic li hem preguntat també com recordava aquesta tornada al col·le, sí que és veritat que ell al final ho ha viscut en les dues perspectives, com a professional i personalment, però vosaltres com la recordeu també? També la viviu des de les dues perspectives, però com recordeu aquesta, personalment aquesta tornada al col·le quan éreu xicotets, que era el que més il·lusió vos feia?
3: Pues veure els amics.
0: Això no ha canviat.
4: Jo personalment li comentava a la meva filla que

0: Como su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Hazte mutuero.
0: Condiciones en mutua.es.
2: Onda Cero Elche.
3: Al sud de la ciutat de València, allà on l'aigua dolça es troba amb la mar, l'Albufera dibuixa un mirall immens de llum, arrossars i barques. Avui entrem en aquest paisatge viu, que canvia amb cada estació i amb cada posta de sol.
4: Paisatges vius, històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
3: L'Albufera és un gran llac d'aigua dolça envoltat d'arrossars i de pobles que viuen de cara a l'aigua. El Palmar, el Saler, Pinedo, Sollana, Silla, Catarroja, Sueca... Cadascun amb el seu port, les seues barques i la seua manera d'entendre el llac. Entre canals i séquies, l'aigua connecta l'horta, marjal i llacuna com si fora una gran respiració compartida. L'Albufera no sempre es veu igual. A la primavera els camps verds comencen a despertar. A l'estiu, el verd intens ho ompli tot. A la tardor, el daurat de l'arròs madur anuncia la sega i a l'hivern, l'aigua ennegrix la marjal i els camps fan de mirall al cel. Cada faceta té el seu treball al camp i la seua llum, i també les seues aus. És un paradís per a l'observació d'ocells, on centenars d'espècies troben refugi. Als embarcadors de Catarroja, Silla, Sollana o el Palmar, les barques esperen el moment d'eixir. Abans per a pescar, ara també per a portar visitants a conèixer el llac des de dins. Entre canyars i canals, encara podem trobar barraques tradicionals i cases baixes que recorden com vivien les famílies que depenien quasi al 100% de l'aigua, del peix i de l'arròs.
4: Paisatge al plat.
3: L'Albufera també es conta des de la taula. Als pobles de la Marjal, com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila, són protagonistes. La paella amb moltes variants locals compartix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directe al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu amb bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantindre viu aquest paisatge. L'Albufera, un llac, una marjal i una manera de mirar l'aigua que formen part de la identitat valenciana.

0: ha insistit en l'esforç que està fent el govern valencià per millorar les condicions dels docents.
1: Todo el respeto a cualquier movilización que quiera convocar nuestros profesores, pero no existe ningún gobierno autonómico que haga un mayor esfuerzo por sus docentes salarialmente, con aumento de plantilla, rebajando ratios, dándoles libertad educativa y facilitándoles la climatización de las aulas.
0: El Consell també ha aprovat 6 dies lliures per als docents i el dret a la desconnexió digital, mesures que s'aplicaran a tot el personal de l'educació pública i concertada. Demà, a les 10 del matí, els sindicats que mantenen oberta la possibilitat de tornar a la vaga són STPB, Comissions Obreres i UGT, tenen previst concentrar-se coincidint amb l'inici de curs als centres educatius de tot el territori valencià.
2: Inici de curs que arriba després de conèixer que l'alumnat valencià suspèn i prou en ciències, en matemàtiques i en lectura. Només obtenen un resultat pitjor a Ceuta i a Melilla.
0: Així es desprèn de l'últim informe PISA 2025 que mesura i compara el rendiment dels sistemes educatius de quasi un centenar de països. El portaveu del Consell, Miguel Barrachín, assegura que aquest resultat és fruit de la reforma de la LOMLOE impulsada per Pedro Sánchez i de les polítiques educatives aplicades en la comunitat pel govern del Botànic.
1: Un problema nacional agudizado en la Comunidad Valenciana por el lamentable gobierno del Botànic y su política educativa. Por eso, nada más llegar al gobierno, en julio de 2024 hicimos las primeras modificaciones, justo en la misma línea que denuncia el informe PISA.
0: Reaccions a este informe també des de Compromís acusen al govern del Partit Popular de no fer crítica i de maltractar l'educació pública valenciana. Escoltem a Joan Baldoví.
3: Jo el que faria realment, si fos un govern responsable, és que davant d'aquestes xifres veuria què he estat fent jo estos 3 anys i pico que porte governant. He donat més recursos a l'educació o li n'he llevat? Spoiler, li n'han llevat. S'ha maltractat l'educació pública valenciana durant tots estos anys.
0: L'informe PISA adverteix que les pantalles han deteriorat el rendiment acadèmic global, sobretot en la lectura.
2: I suspès també en emergències, ho diuen investigadors de les universitats de València i d'Alacant i del Col·legi Albereda de la capital valenciana, Amparo Sánchez.
4: Els investigadors aposten perquè hi hagi una alfabetització geogràfica i que els alumnes coneguin el territori en el que viuen, així com també les experiències de risc que hagin patit els seus familiars per a prendre consciència de la importància d'adoptar mesures preventives. Jorge Olcina, un dels autors de la investigació, aposta per mesures senzilles que ajuden a entendre, per exemple, les alertes.
5: Para que la gente lo entienda en forma de semáforos, por ejemplo, la educación también en las casas sobre estas cuestiones de riesgo. No se trata de implantar nuevas asignaturas, pero sí en algunas de ellas dedicar un pequeño módulo, algunas horas, a explicar dónde se vive, que vivimos en territorios de riesgo, qué hacer en caso de que se produzca un aviso.
4: D'esta forma que entenguen com conviure amb les conseqüències que poden provocar els diferents fenòmens meteorològics i que sobretot sàpien com protegir-se i com protegir als altres per a evitar-les. Consideren que l'educació per afrontar els riscos no sols ha de consolidar-se en l'educació bàsica, sinó també en etapes superiors com la universitària per aconseguir una societat valenciana més preparada i resilient.
6: Este estiu que el bany no te la pegue. No et banyes en solitari. Respecta les banderes. Vigila sempre els xiquets i les xiquetes dins i fora de l'aigua. Davant d'una emergència, crida a l'112. Seguis les recomanacions, cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
7: Ja pots tornar a pujar al Rodalia amb el teu patinet. Perquè el mitjà de transport més eficaç no calia inventar-lo. Només calia tornar a ajuntar-ho. En Rodalia. En Renfe.
8: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
2: Avui dimarts és el dia del cooperant i volem dedicar l'entrevista d'avui a això perquè des de la Comunitat Valenciana es fa molta cooperació internacional. Cristina Ramon és la coordinadora del grup de polítiques de la Coordinadora Valenciana d'ONGT, és també la presidenta de l'organització Ecosol i també membre del Consell Superior de Cooperació del Ministeri d'Afers Estrangers. Cristina, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Ramon.
2: Comencem pel principi, si et sembla, Cristina. Què és la cooperació?
9: Pues la cooperación frente a lo que algunas personas pueden pensar, que la pueden interpretar como ayuda, la cooperación es justicia. La cooperación no significa ayudar a aquellos que no tienen. La cooperación significa dar dignidad. La cooperación significa ejercer justicia. Y la cooperación significa defensa de los derechos humanos.
2: Així a casa nostra, Cristina, tenim la coordinadora valenciana d'ONGD, com mencionàvem, que és l'entitat que ve a aglutinar totes les iniciatives en aquest sentit. I tu, de fet, has sigut la presidenta de la coordinadora en dues ocasions i has publicat, a més, fa poc el llibre Són coherentes les ONGD valencianes. Així que et pregunto directament, Cristina, es fa bona cooperació internacional des de la comunitat o encara hi ha marge de millora?
10: Se hace una cooperación internacional fantástica desde la Comunidad Valenciana. El pueblo valenciano es un pueblo solidario, es un pueblo que se cree la cooperación internacional y por eso hoy en día la cooperación internacional valenciana es la segunda en el ranking de cooperación descentralizada. Pero no solamente lo demuestran en contextos de situaciones de conflicto bélico o en situaciones en países empobrecidos como lo que estamos acostumbrados, también lo demostraron en emergencias como la Dana. Y lo hemos demostrado también aquí. Efectivamente, la cooperación valenciana es como para estar muy orgullosas.
2: I quin anàlisi podríem fer del suport pel que fa a les institucions públiques valencianes? En quin punt ens trobem, diries tu, Cristina?
10: Pues nos encontramos en un punto medio, querría decir. ¿Por qué digo un punto medio? Porque, bueno, en el momento en el que cambiamos de gobierno, todos los partidos que en ese momento tenían representación parlamentaria firmaron un pacto valenciano contra la pobreza en el que se comprometían a una hoja de ruta para al final cumplir la Ley Valenciana de Cooperación. La Ley Valenciana de Cooperación establece el 0,7 para la ayuda oficial al desarrollo, el 0,7 del PIB. Y establecimos una hoja de ruta que para el 2027, que es ya el año que viene, sí, tenía que llegar al 0,4. Estamos en el 0,20, así que aún estamos muy lejos.
2: I ese 2027 que mencionaves és, a més, Cristina, any electoral. Quins serien, d'alguna manera, la llista de desitjos de les ONGD valencianes per a la classe política valenciana?
10: Bueno, pues la lista de deseos es, por una parte, que respeten la Ley Valenciana de Cooperación del 2017, simplemente que cumplan la ley, no que cuando llegue un año electoral como el que nos va a llegar ahora en 2027 nos hagan promesas que después no se cumplan, ¿verdad? Y luego nos encontramos en un momento complicado en el que empezamos a hablar de esto de la prioridad nacional, primero los de aquí. Los valencianos y las valencianas, estoy segura de que si les dijéramos lo que supone ahora mismo pasar de ese 0,2 a ese 0,4, les resultaría irrisorio comparándolo, por ejemplo, con los 10.000 millones de euros que se evaden las grandes fortunas españolas anualmente, que no se trata de prioridad nacional, sino se trata de favorecer a las personas primero y que las grandes fortunas paguen lo que tengan que pagar.
2: Estem parlant amb Cristina Ramon, que, d'entre altres moltes coses, és la presidenta de l'organització Ecosol. Què és, Cristina, Ecosol? I a què et dediques tu ahí en matèria de cooperació? Què és el que fas?
10: Pues mira, Ecosol és l'acrònimo de Economia Social i Solidària. Trabajamos en distintos países y trabajamos principalmente en temas de soberanía alimentaria y agroecología. Trabajamos desde el fomento de un cambio de modelo productivo hacia lo agroecológico hasta una comercialización vinculada con el comercio justo, el consumo de proximidad, en definitiva, intentar incorporar otras reglas del juego.
2: Cristina Ramon és la coordinadora del grup de polítiques de la coordinadora valenciana d'ONGD, també membre del Consell Superior de Cooperació del Ministeri d'Afers Estrangers. Gràcies, Cristina, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
10: Muchas gracias a vosotros porque hoy en el Día de las Personas Cooperantes nos habéis dado este espacio para poder recordarle a la ciudadanía valenciana la importancia de la cooperación internacional, para poder recordarle a la ciudadanía valenciana que somos personas solidarias, que somos personas justas y que creemos en los derechos humanos.
2: Gràcies a tu, Cristina. De la crònica de successos contem que una organització neonazi amb epicentre a Castelló podria seure a la banqueta dels acusats de l'Audiència Nacional. El jutge proposa jutjar el presumpte líder a Espanya de The Base, detingut a Castelló l'any passat per la seva presumpta participació en una organització terrorista i per adoctrinament. Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
11: Segons la interlocutòria, el detingut hauria dirigit des de Castelló la primera cèl·lula d'aquesta organització detectada a Espanya, dedicada a captar nous membres i difondre la ideologia de supremacia blanca. La investigació apunta, a més, a entrenament militar, maneig d'armes i preparació tàctica. Ara el processament obri la porta a un jutge a l'Audiència Nacional, on es determinarà la responsabilitat d'estos dos investigats a Castelló.
2: I també dels successos, abans d'anar amb els esports, la Policia Nacional ha obert una investigació després de trobar esta vesprada el cadàver d'un home a sa casa del barri de Sant Isidre, a València. Segons informen els companys del diari Levante, la víctima seria el padrastre del presumpte assassí que ha pegat a fugir i que va passar la passada nit internat a l'hospital després d'una forta baralla amb l'ara mort. Anem ja amb els esports amb Eduardo Esteve a la brújula valenciana. Hola, Edu, què tal?
12: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: Amb l'estrena, o amb la represa, millor dit, de la Lliga de Campions, que casualment té ahir un equip valencià, el Villarreal, que juga esta mateixa nit.
12: Sí, perquè com dius, avui tenim futbol, el Villarreal s'estrena a la Champions, esta nit juga davant el Borussia Dortmund, i allí tenim el nostre company Víctor Frank. Hola, Víctor, bona vesprada.
13: ¿Qué tal? Buena vesprada desde Dortmund. A una hora es dar a la expedición del Villarreal. Está a punto de sortir del hotel de concentración en dirección al Signal Iduna Park, donde desde el Snow de la nit buscará la primera victoria de la temporada en competición europea. Dos baixes en defensa, con son les de Juan Foyth y Carlos Romero, en un equip on la principal novetat apunta a estar en portería, on Gulachi podría debutar como titular en detriment del guardameta brasiler Luis Junior.
12: Gràcies, Víctor. Pel que fa al València, pendent de la quantitat de lesionats que té Corberán. Víctor, Llu, bona vesprada.
14: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs un València que continua preparant el partit de divendres davant el Sevilla, amb bastant lesionats, perquè avui no ha treballat amb el grup. Un dia més, Luis Rioja, tampoc han fet deixar seguido Rodríguez, i per tant, en este cas, Corberán no recuperarà cap futbolista de cara al cap de setmana. Tampoc recordem dia que vi, que té esa lesió muscular important i estarà al voltant de 4-5 setmanes de baixa, i cal sumar-hi les lesions ja conegudes de Copete, Sadico, Fulquier, que tampoc estaran en el partit de divendres, i Diego López, que també estem pendents de la decisió de si ha de passar una altra vegada pel quiròfan per a netejar-li adherències de la zona lesionada d'aquesta lesió produïda el passat mes de maig en el lligament del genoll. En el dia en el que per ser es complissin 2.373 dies sense Europa, és la pitjor ratxa històrica que té el València, un altre rècord que afegir a la motxilla de Peter Lim.
12: Gràcies, Víctor. Derrota de l'est davant de la Reial Societat per a tancar la jornada. Felipe Canals, bona vesprada.
15: Buenas tardes. Los errores defensivos siguen condenando al Elche. Ayer derrota por 2-3 ante la Real Sociedad. Ha encajado 12 goles en 4 partidos, es decir, una media de 3 tantos recibidos por encuentro. El Elche ahora afronta un calendario complicado porque este sábado visita San Mamés ante el Athletic y el próximo martes, en 7 días, recibe en el Martínez Valero al Real Madrid. El Elche suma solo un punto, 12 posibles.
12: Gracias, Felipe. Pel que fa a l'Hércules, avui ha tornat als entrenaments. David Esteve, bona vesprada.
16: Buena vesprada, el Hércules ha regresado hoy a los entrenamientos, ya con la mente puesta a la cita que tiene el próximo sábado frente al Europa. Además, con la buena noticia de que Obeng podría tener alguna opción de entrar en la convocatoria después de haber completado su primera sesión con el grupo tras varias semanas en el dique seco por culpa de una rotura muscular que sufrió en pretemporada. Toril y Soldevila continuarán siendo bajas.
12: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, pendents del Villarreal i de la Lliga de Campions.
2: Sí, tota la sort del món des d'ací per als groguets en esta estrena de la Lliga de Campions. Gràcies, Edu.
12: Adeu.
2: I a l'oratge passem de la calor a les tempestes. Tempestes, sobretot, fortes a Alacant, Amparo.
4: Unes tempestes que poden estar acompanyades de granís i que poden deixar acumulats de fins a 40 litres per metre quadrat en poques hores. Segons el cap de climatologia de la Universitat d'Alacant, Jorge Olcina, no es tracta d'una situació de risc elevat, però poden produir-se reventades tèrmiques.
17: Como sabemos que hay tanto calor acumulado en superficie, especialmente en el agua del mar, cualquier pequeña inestabilidad puede desembocar, como ya hemos vivido en semanas anteriores, en la formación de núcleos activos, de reventones, de fenómenos que movilizan mucha energía, intensifican el viento, intensifican la lluvia y por tanto se convierten en fenómenos peligrosos.
4: A partir del dijous es recuperarà l'estabilitat i de cara al cap de setmana tornaran a pujar les temperatures, encara que s'espera que sobretot faça calor a les comarques litorals.
2: A Així està la Comunitat Valenciana a 8 de setembre de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat informativa, l'última hora de l'actualitat esportiva, molt pendents de tot això, a la brújula d'Onda Cero, així a la ràdio, amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
18: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
19: Onda Cero Elche.
20: ¿Y si pudieras cruzar todo el Vinalopó en modo eléctrico y llegar a la Vega Baja sin preocuparte jamás por la batería? Descubre el nuevo Changán PHEV, el híbrido enchufable que lo combina todo. Tecnología premium, diseño espectacular, etiqueta cero emisiones. Disfruta de la máxima eficiencia a diario y de la libertad que necesitas para viajar. El futuro de la conducción ya está aquí. Ven a descubrirlo y pruébalo en Changán Ali Motor, tu concesionario oficial. Te esperamos en Elche, Avenida La Creviente 35.
21: Fibra, 1000 megas simétricos, móvil, ilimitado, televisión para toda la familia y Wi-Fi 7. En Cable World sabemos que en comunicación disfrutar no tiene por qué tener límites. Además, compartirlo tiene premio. 2 meses gratis o 50 euros en cheque regalo por cada amigo que se una. Cable World Fibra. Tú disfruta ilimitadamente.
22: ¿Y si el hogar de tus sueños pudiera hacerse realidad? En Hogar Mobiliario lo hacemos posible. Reformas integrales, proyectos de interiorismo y mobiliario pensado para ti, para transformar cada espacio en el hogar que siempre has imaginado. Hogar Mobiliario. Diseñamos tus sueños. Creamos tu hogar. Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. Hogar Mobiliario no es lo mismo.
23: Noveno torneo de golf Onda Cero Vega Baja. El sábado 26 de septiembre tienes una cita en Vistabella Golf con el torneo más prestigioso. Se juega en la modalidad de Stableford individual y los ganadores participan en la gran final del circuito nacional de Onda Cero en Gran Hyatt La Manga Club Golf and Spa con el patrocinio principal de CRC, Vega Fibra, Centro Comercial Zenia Boulevard y el concesionario oficial Omoda Yaeco Alimotor para la Vega Baja. Inscripciones en Golf Directo o en Vistabella Golf.
19: Onda Cero Elche.
24: La brújula de Madrid, Elena Bueno, Onda Cero.